0: Nel giugno 2020 il Parlamento europeo è stato la prima istituzione internazionale a riconoscere la tratta transatlantica degli schiavi e la schiavitù come crimini contro l'umanità. In una risoluzione adottata a larghissima maggioranza, i deputati hanno chiesto alle istituzioni e agli Stati membri dell'Unione europea di riconoscere ufficialmente le ingiustizie e i crimini contro l'umanità che in passato sono stati commessi nei confronti delle persone nere e di colore. Anche l'istruzione occupa un posto di rilievo in questa risoluzione, che raccomanda tra l'altro di inserire nei programmi scolastici la storia di queste persone.
1: Inoltre, ogni anno, intorno al 25 marzo, la Rete Europea contro il Razzismo, in collaborazione con gli eurodeputati e la Commissione Europea, organizza la Settimana contro il Razzismo e per la Diversità, il cui scopo, tra l'altro, è di fornire riparazioni finanziarie, socioculturali e psicologiche ai discendenti di coloro che hanno vissuto la schiavitù.
0: La storia della schiavitù e il suo perdurante retaggio razzista continuano ad avere un impatto sulla società di oggi. È fondamentale ricordare il passato e commemorare attivisti come Toussaint Louverture, che ha capeggiato la lotta contro la schiavitù ad Haiti. Attraverso l'educazione e l'azione coordinata, sia a livello internazionale che europeo, lavoriamo per combattere il razzismo, aumentare la sensibilizzazione, promuovere l'uguaglianza e creare una società più inclusiva e giusta per tutti.
1: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Parlamentul European nu înseamnă doar deputați. În spatele acestei instituții colosale se află de fapt mii de persoane care depun zilnic mari eforturi pentru ca Uniunea să devină mai accesibilă, mai eficientă și mai transparentă pentru cetățenii săi. Activitatea unui număr atât de mare de persoane diferite poate fi uneori greu de gestionat. Iată de ce organele administrative precum Biroul Parlamentului European sunt indispensabile. Biroul, scris cu B mare, este alături de Conferința Președinților una dintre cele două entități care conduc Parlamentul European. Este compus din președintele Parlamentului European, din 14 vicepreședinți și din 5 chestori aleși de adunarea parlamentară pentru un mandat de 2 ani și jumătate care poate fi reînnoit. Când biroul votează și se înregistrează o egalitate de voturi, atunci votul președintelui decide rezultatul. Chestorii au un rol consultativ, deci sfătuiesc biroul, dar nu pot participa la vot. Biroul are numeroase sarcini administrative și financiare intraparlamentare. Aceasta înseamnă că se ocupă de toate chestiunile legate de funcționarea internă a Parlamentului European. El elaborează bugetul Parlamentului și ia decizii referitoare la toate chestiunile administrative, organizatorice și legate de personal. De exemplu, biroul gestionează politica imobiliară a instituției, se ocupă de indemnizațiile și cheltuielile funcționarilor și decide liniile directoare ale Parlamentului, în special privind munca la distanță. El se ocupă și de soluționarea cererilor legate de desfășurarea ședințelor și poate autoriza reuniunile comisiilor sau delegațiilor în afara locurilor în care Parlamentul își desfășoară activitatea în mod obișnuit. El redactează și documentul de estimare a cheltuielilor Parlamentului. În plus, stabilește sumele alocate partidelor politice reprezentate în Parlamentul European, dar și timpul care le este acordat în cadrul ședințelor plenare. Însă atribuțiile biroului nu se încheie aici. Tot el îl desemnează pe secretarul general, care conduce serviciile administrative ale Parlamentului și decide componența și modul de organizare al secretariatului general. Tot biroul numește și înalții funcționari. Pentru a-și putea îndeplini atribuțiile, biroul se întrunește în general de 2 ori pe lună. Procesele verbale ale biroului sunt traduse în cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, apoi sunt imprimate și distribuite tuturor deputaților. Bineînțeles, fiecare deputat poate adresa întrebări referitoare la activitățile biroului. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
3: In lian ente xorpa, master gur drawil I ein substance nu rud a chahan den amach, a wul se rintineg e chamach, nu wul se go chiangaler e chamach. Crohin se kaltinus alwar aquani, ama, spash agus funiv. In a hanta sin is feitur le banishtu agus diusgurt drawila, tunchur trom chúsach a imertir an gohiel. Mar hampla tog an lian a talun go lior spash, agus deta se ven na chús le trúliu eir, ishke agus irach. Is feitur le loske, astiachti trúlian is gwilashtach san eir. Mar yalar sin, ta se mar aim le bartish banishtiche drawila an eintish, an tunchur a taig drawil ar an gohiel agus ar an tlaanse a laidu, agus eifach dúlacht aquani an eintish a ausu. Cahamad súl ní sgéire ar an scéal. Tá tú a géisteacht le ag ardú an chaidán, rachtiacht níos fearr. San agrán seo, iofamad amach faoin obarat a gadeana ganeantas chun laidú a dhéana ar an méid dráhuila a dhéantar agus faoi bhealaí ar féidir linn acuaní dhéana gan dráhuil trí a chúrsáil. Ar a gheadáil síos, le ghaling lech le curamú bia tá se tábhachtach go dícach mud an difríocht idir cáiltenas bia, curamú bia agus bigráhil. Tágraíonn cáiltenas bia go aon bia a chuirtar amú inontar dumáisteró nó a cháiltar fechlára an talláthair bia. Is féidir leis tarlú nar a bhíon bia go háirge, gháhaint, á focastú, á stóráil, á ompur nó á gháile. Ar an láib eile is siar does curamú bia an, ná bia a chahan miondíaltóirí sa láthricha seirbhísí bia nó tóltóirí amach. Tá cinálacha éagsúla curamú bia an. Mar hampla tárgi úra nach mion coma dhírach cheartarab, agus a chuirtar as an áribh le linn sártála. Sampla eile is se bia a chahan miondíaltóirí nó tóltóirí amach, nuair a bhín se garda nó tréis an dáta ar fear roimhe é. Tágraíonn curamú bia freisin go bhíon nach núsáidtar nó a bhíon fácaí mar ílach agus a chahan taillaí nó bialanna amach. Ar deire, tágraíonn big ráhuiil de curamú bia agus de ráhuiil chlás, áil dráhuiil gháirtín. Mar hampla má an tú blahannaí nó má bhearan tú plan de tí, bailofar agus achúrsálfar an dráhuiil chlás sin ar a mealach céana le bia. Fiú mar ra mar chospóid bhuana leis ach go mbeannach sé go deas, seachas é ithe. I fichi fichi dó, cúrú hártar 2 kilogram bia a náyan dinne a bhíon a chóni sanéntas a mú. Rúd a bhíon í suntas í fós ná gur vonan dráhuil tí agus cuíge cair fuin géad gan dráhuil bia ar fad. Bhí sé sin cárum le 62 kilogram a náyan átra hóra. I bhíon sin a vigurí scanrúla sin, tá rínt bárt, trórach agus fechtas tuca isteach ag Institúti an Aontais a bhfuil se mar aimló an méid dráhuila bia a háirictar a laidú agus fheosa chuir an gcuí inontar an fuilach bia a a chúrsáil. Ar an gheadáil síos leis an tród réime dráhuila a ghlacú ghabhílach sa hochtaíag agus a chuirú san áribh sa bocáiste le haigéalaigh ar cuirclach, tugú isteach ceanglas maidir le big ráhuil a bhailú aiste féin ón gheadlága anair fiche fiche cad. Ní mór go chula hír san éntas dráhuiil atá invivilte a bhailú an is. I mí úl fichi fichi trí, bhálann comisiún leasú ar an tróir chun ábhreinniú a dhéana ar a cospóirí agus a bárta. Chomála sin ó fichi fichi ille tá an níú láfíd go bhean fóvar animní ag cóchianol generálta na náisiún éntiche mar lá idir náisiúnta na fesachta maidir le cáiltanas agus curamú bia. Chuir Institúti an Aontais fáilte roimh an tionscnamh sin agus ghlac siad páirt san lé domhanda ar ghníomhaíocht a gcoinne cáiltanas agus curamú bia. Mar hampla, i mí bhean fómhar fiche fiche cad, sheol an Comisiún Eorpach feachtas nó d'ar titil Zero Waste More Taste. Don eachtas seo, d'éil se sé leabhar idis Saor an Éisce a chruthaigh fud an cócarí cáiliúla as chula chearn gan Aontais Eorpach. Cuireann an leabhar cócaireachta seo fiche seacht neidis ar fáil, agus tá sé mar aim leis curamú bia a chosc agus béim a chuir ar na tradisiún éagsúla cócaireachta san Aontas. Ós rud é gur teaghlaí atá freagrach as níos mó na leag an bhí ar fad a chuirtar amú san Aontas, agus gur bead glasraí agus tarraí na bíana is mó a chuir an daoine mó, dhíre an feachtas seo ar bhealaigh chun na bíana sin a chuimhnú agus a chócaráil. Arnú níl tab sin nach rinnt samplaí go tionscadal a cuirúar bonair leibhéil an Aontas. Ach ceirt a ghaianna ag na Bald States. I dír an Aontais tá cófhartaíche príomhádacha agus poiblí i muoinú tionscadal Hanahéin le ghaling lech le ceist an churamú bia agus na big ráhuila. Sanidal is sample spragul I caher melanom, a lerian na ballet er feder balu drawila bia o atani kunniche, a hurtisach a gahed war le denra ard. Tahin punka 3.8 million dinne in a guni a melanom, agus a shi an caher is moose in orup, a wul schem balicha drawila biake, a chrehen kate wingate ha denra. Wanne an chahed schem o garris gadurus, le mali 3 jarkache le hai drawil agus pokastu plashtach nach vedere a chursal. Cuireann an córas seo ar chumas crútiomniche féchant ar a méid atás na málaí. Déadach siad fínal a chuí a dhear ar dhaoine mar a mianna go brúscar sártalta i gceart a cub. Sampla iontach eile is é scéim cánach agus eisiúcaíoch de líonta talú na Catalóine, a léiríonn an chuí ar féidir le húdaras poiblí bailú dráhuila bia éiste hain a churchan cín. Tá cáin cura ag rialtas féin rialaíoch na Catalóine ar áil ré le bigráhuil i líonna talún nó tríonna losca. An spruch atá le seo ná é dhéanana ní siide bigráhhuiil a bhhailú agus a chóráil na fáil réile ar bhelaí nachhfuil chu neamhhíomhálach céanana gon chóhiil. Ní mór chuige faoin géad ar a laiad gon incomón gáin sin a chatha ar chóráil dhéanana ar bhigráhhuiil agus ar ráhhuiil iarmhuireach. An sin éisíochtar an tincam a bhíon sfácaí leis na húdaráis áitiúla, bunaí ar cechomá agus a bhhailann siad dráhhuiil bhí éiste hain. Ach cén fá a bhfuil achúrsal chatábhachtach sin a réchaí? Well, má dhéanann mud bigráhhuiil achúrsal féad fir ábhábhar tánaisteach a dhéanaiste. Mar hampla nuair a leabhann dráhhuiil bhia, táirgann sé leasachán nádara le haghaidh gardaoine agus tála ferme. Trí ghráhhuiil orgánach a chur ar ais san ithir, dintear an ithir a leasú agus cuirtear bar pheais ar ás plandaí. In the hand sin is féidir le rinnt cuideachtaí dráhhuiil bhia a ais chabháil agus beghás a dhéanaide tríd an brosas copiche meatáin. An aim atá leis an brosas sin ná an meatáin a thairgtar trí thairgí orgánach a chuppe a ais dócha. Is iondúil go n-úsáidtear an beghás sin chun leictreachas, teas agus brosla a thairge. Is socha an léineo tá níos mú na cúis amháin gur gá ghaling leic le chur mú bia. Sávalan sé an méid bia a thar fáil gohína lena iche, laidhéan sé an tionchar a bhíon teag táirge agus tóltas bia ar an góhíl, agus cáirín sé le gnólachtaí agus tóltúirí airgead a hábhail. Mar hóltúirí is féidir len tionchar díireach a imirt ar aib an churimú bia trí áirde chuirt ar an nompar dráhuil a héin, agus cuinúar an héin sula gahamad bia amach. Is podchéile de chuid Europarl Radio, Radio Gréasán Parlaments na Eorpa, an podchéile seo.
4: Lux, Prémio Europeu do Público para o Cinema 2024. O vencedor do Lux, Prémio Europeu do Público para o Cinema 2024, é a Sala de Professores. A Sala de Professores, do realizador alemão Ilker Csatak, conta uma história protagonizada por Carla, uma jovem professora do ensino secundário cujo idealismo a distingue dos seus colegas. Quando uma série de roubos não resolvidos azeda o ambiente entre os docentes, Carla decide investigar.
5: Achtung, fertig, los!
6: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
7: Wer sitzt hier?
8: Oskar sitzt da.
7: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
8: Ich hab keins.
9: Und das hier?
7: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
6: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
7: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles.
4: A Sala de Professores venceu 5 galardões nos prémios do cinema alemão. Além disso, na secção Panorama da Berlinale, conquistou o selo Europa Cinemas de melhor filme europeu e o prémio de cinema Arthouse.
10: Schritt für Schritt.
11: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
12: Sie sind doch alle...
13: Ist alles okay?
12: Hey!
14: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, riech ihm die Beine.
15: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
9: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
10: Schämen Sie sich.
9: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach mal
12: ausmachen.
13: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
14: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
4: Os outros quatro finalistas foram 20 mil espécies de abelhas, folhas caídas, Sobre la Damon e A Irmandade da Sauna. Os cinco filmes foram exibidos nos ecrãs de toda a Europa e o público pôde avaliá-los. A classificação final foi determinada combinando o voto do público e o voto dos eurodeputados, tendo cada grupo um peso de 50%. O Lux, Prémio Europeu do Público para o Cinema, é um instrumento para destacar e fazer refletir sobre filmes que tratam de temas sociais e políticos. Procura incentivar o debate, utilizando o cinema para ajudar a reforçar a identidade europeia. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
15: Den 1 maj 2004 var en historisk dag för 10 länder i Europa. Det var då som Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern blev en del av EU-familjen. Det var en dag som firades vitt och brett. En dag av enighet och obegränsade möjligheter. Låt oss titta närmare på den här milstolpen.
16: EU har utvidgats och fått nya medlemsländer flera gånger under sin historia. 2004 skedde den största utvidgningen av dem alla, då 10 länder gick med på samma gång. Det var Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Efter utvidgningen var EU-länderna 25 i antalet, men man hade redan siktet inställt på ett EU med hela 30 medlemsländer.
15: Varför var just 2004 års utvidgning så viktig? Jo, först och främst så var det den största enskilda utvidgningen i EUs historia. På en och samma gång blev de tre före detta sovjetrepublikerna Estland, Lettland och Litauen medlemmar av EU. Liksom 4 av Sovjetunionens före detta satellitstater, Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern. Även ett land i det forna Jugoslavien, Slovenien och 2 medelhavsöar, Cypern och Malta, gick med. I och med EU-medlemskapet gick de här länderna in för mer samarbete, välstånd och solidaritet. Utvidgningen betydde så mycket mer än att antalet EU-länder ökade. Den var en geopolitisk vändpunkt som förändrade Europa i grunden och för kommande generationer. Utvidgningen flyttade EUs gränser österut och EU blev ännu mer än tidigare en stabiliserande kraft i Europa.
16: Men varför ville egentligen de här nationerna bli medlemmar i EU? Många av dem lockades av löftet om demokrati, frihet och nya möjligheter. Ett löfte som symboliserades av EU. Kommunistregimernas fall gjorde det möjligt för länderna i Östeuropa att gå över till demokrati och marknadsekonomi. Den historiska utvidgningen från 15 till 25 medlemsländer blev höjdpunkten på en lång process som ledde till att Europa återförenades. Europa, som under ett halvt sekel hade varit delat i 2, av järnridån och kalla kriget.
15: Utvidgningen 2004 hade också stor betydelse för språkpolitiken i EU. Det blev en stor utmaning när EU fick 20 officiella språk istället för 11. De 9 nya språken var estniska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, slovakiska, slovenska, tjeckiska och ungerska. På Europaparlamentet inrättade man 9 nya översättningsenheter för att göra parlamentets arbete tillgängligt på de nya språken. Under åren av förhandlingar före själva utvidgningen började översättarna som redan fanns på parlamentet förbereda sig med omfattande språkkurser i de nya språken. Flerspråkigheten blev ett konkret exempel på EUs engagemang för inkludering och mångfald. Ett språk är inte bara ett kommunikationsmedel, det öppnar dörren till en hel kultur, ett lands historia och identitet. Med sina översättare och tolkar ser EU till att alla röster hörs.
16: Efter utvidgningen 2004 anslöt sig Bulgarien och Rumänien 2007 och Kroatien blev medlem 2013. Effekterna av den stora utvidgningen för 20 år sedan känner vi av än idag i hela Europa. EU fortsätter att vara en ledstjärna för hopp, framsteg och samarbete i vår föränderliga värld. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
10: Att vara ledamot av Europaparlamentet innebär inte bara att man deltar i debatter under plenarsammanträdena eller röstar om lagförslag. Idag ska vi titta på en annan sida av ledamöternas arbete, nämligen rollen som föredragande. När EU-kommissionen lägger fram ett förslag om en ny lag för parlamentet börjar lagstiftningsarbetet inom ett parlamentsutskott. Vilket utskott som blir ansvarigt beror på ämnet. Om lagförslaget handlar om djurtransport är det utskottet som ansvarar för jordbruk och landsbygdens utveckling som sätter sig in i ämnet. Utskottet utser en föredragande som är en slags projektledare som ansvarar för att ett betänkande om lagförslaget utarbetas och eventuella ändringsförslag tillkommer. Ändringsförslag är förslag om att ta bort, ändra eller lägga till delar i den ursprungliga texten. Föredraganden måste först och främst göra ett förberedande arbete som han eller hon inte ansvarar för helt på egen hand. Föredraganden diskuterar med andra ledamöter och backas upp av sitt utskott, men kan också bjuda in utomstående experter eller experter från andra EU-institutioner för att få ett mer detaljerat uttalande om en fråga. Uppdraget är att utarbeta en så fullständig och exakt rapport som möjligt, samtidigt som alla eventuella konsekvenser tas i beaktande in i minsta detalj. Föredragandens roll är alltså viktig. Ett förslag till betänkande kan diskuteras, ändras och skrivas om flera gånger innan det slutligen antas av det behöriga parlamentsutskottet och sen läggas fram av föredraganden för kammaren. Betänkandet innehåller en motivering, ett förslag till lagstiftningsresolution och ändringsförslag som blir föremål för omröstning. Naturligtvis tas inte alla betänkanden upp för omröstning, utan vissa avslås. Men när ett betänkande antas är det ett erkännande för föredraganden. Hur utser man ledamöter för ett sånt här känsligt uppdrag? Ja, vem man väljer beror på flera faktorer. Först och främst ska de politiska grupperna komma överens. I sällsynta fall utses två medföredragande för samma ärende, vilket var fallet för betänkandet om artificiell intelligens. Vidare har de politiska grupperna ett poängsystem för att fördela lagstiftningsbetänkandena. Varje grupp förfogar över ett visst antal poäng beroende på sin storlek och lägger bud på ett betänkande. Givetvis spelar ledamotens kompetens och intresse för ämnet in. En sista sak. Det finns andra typer av föredragande också. Om utskottet vill att ett annat utskott uttalar sig om betänkandet eller om ett annat utskott vill yttra sig om det, kan de be parlamentets talman att det ena utskottet utses som ansvarigt och det andra som rådgivande. Det andra utskottet kan då utse en så kallad föredragande av yttrande. Om vi tar exemplet med djurtransporter för att förtydliga det hela, så är det ansvariga utskottet det utskott som ansvarar för jordbruk och landsbygdens utveckling, medan exempelvis utskottet för transport och turism kan vara rådgivande. Då skulle det i så fall kunna utse sin egen föredragande. Så var fallet med betänkandet om artificiell intelligens, som fick tre föredragande av yttrande från tre olika parlamentsutskott. Totalt var det inte mindre än fem föredragande som var delaktiga i det här betänkandet som antogs i kammaren i mars 2024. Slutligen finns det en tredje kategori av föredragande. För att kunna följa hur ett betänkande fortskrider kan en politisk grupp även utse en skuggföredragande. Skuggföredraganden företräder sin grupps ställningstagande om det aktuella ämnet. Den här föredraganden spelar en viktig roll när man försöker nå en kompromiss med andra politiska grupper. Varje betänkande har ett officiellt namn som ofta är mycket långt, men det går oftast under sin föredragades namn. Det här är ett erkännande för ett noggrant och mycket viktigt arbete inom Europaparlamentet. Mistake repeat. Du hittar fler poddar på Europaparlamentets webbradio, Europarl Radio, och där poddar finns.
12: Eiropas Savienības valstīs vēzis ir otrais biežākais nāves cēlonis pēc sirds un asinsvadu slimībām. Katru gadu šī slimība tiek diagnosticēta gandrīz 3 miljoniem cilvēku, un ik gada no tās mirst 1,2 miljonu cilvēku. Cīņa pret vēzi ir viena Eiropas Savienības prioritātēm. Šajā pārraidē pastāstīsim vairāk par Eiropas vēža uzveikšanas plānu. Vēzis var piemeklēt tik vienu, neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai sociālā statusa, un tas ārkārtīgi noslogo Eiropas veselības aprūpes sistēmas. Zināmā mērā tas ietekmē mūs visus. Ik viens no mums zina kādu, kurš ir cīnījies ar vēzi vai tā dēļ zaudējis dzīvību. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas definīciju, vēzis ir vispārējs termins un apzīmē lielu slimību grupu, kuras var skart jebkuru ķermeņa daļu. Viena no vēža raksturīgajām pazīmēm ir ātra anomāla šūnu veidošanās. Šīs šūnas ļoti ātri pārauga savus dabīgos izmērus un var iekļūt blakus esošajās ķermeņa daļās un izplatīties uz citiem orgāniem. Eiropas Savienībā katru gadu vēzis tiek diagnosticēts gandrīz 3 miljoniem cilvēku, un ik gadu no tā mirst 1,2 miljonu cilvēku. COVID-19 pandēmija smagi ietekmēja vēža pacienta aprūpi, kā arī apgrūtināja profilaks, diagnostiku, ārstēšanu un piekļuvi zālēm. Tā ietekmēja arī vēža izpēti un aizkavējās klīniskās pārbaudes. Saskaņā ar Eiropas vēža organizācijas datiem, pandēmijas laikā Eiropā netika veikti gandrīz 100 miljonu skrīninga testu, un iespējams netika atklāti aptuveni miljons vēža gadījumu. Mūsdienās Eiropā dzīvo 10. daļa pasaules iedzīvotāji, taču šeit ir konstatēta 4. daļa no visiem vēža gadījumiem. Ja netiks veikti izšķirīgi pasākumi, līdz 2035. gadam vēža izraisīto nāves gadījumu skaits Eiropā palielināsies gandrīz par 4. daļu, tā padarot šo slimību par galveno nāves cēloni Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības mērķis ir panākt, ka visas Eiropas Savienības valsts kopīgi uzlabo vēža un citu nopietnu slimību profilaksi, ārstēšanu un pacientu aprūpi. 2021. gada sākumā Eiropas komisija nāca klajā ar Eiropas vēža uzveikšanas plānu. Tajā izklāstītas darbības, kur mērķis ir atbalstīt un koordinēt pasākumus, kas tiek veikti katrā slimības pārvaldības posmā. Konkrēti profilaks, agrīnās atklāšanas, diagnosticēšanas un ārstēšanas posmā, kā arī uzlabot dzīves kvalitāti vēža slimniekiem un vēža pārcietušajiem. Šis plāns ir daļa no Eiropas Veselības Savienības un ir saistīts ar vairākām citām Eiropas Savienības prioritātēm, tostarp vēža pētniecības uzdevumu, Eiropas zāļu stratēģiju, stratēģiju no lauka līdz galdam un Eiropas Savienības veselības datu telpu. Daži biežākie temati – pētniecība un inovācija, digitālā un precīzijas medicīna un vēža jomā pastāvošās nevienlīdzības mazināšana visā Eiropas Savienībā. Plānā noteiktas 7 tematiskās prioritātes, un tas tiks īstenots nākamajos gados. Darbības būs vērsts uz galveno risku faktoru novēršanu. Piemēram, tas paredz samazināt tabakas un alkohola patēriņu, kā arī vidas piesārņojumu un saskara bīstamām vielām. Plāna mērķis ir arī veicināt veselīgu uzturu un fiziskās aktivitātes. Vēl viens mērķis ir ar vakcinācijas palīdzību izskaust dzemdes kakla vēzi un citas vēžu veidus, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusi. Tiks izveidota arī Eiropas Savienības vēža uzveikšanas plāna īstenošanas grupa, kas tieši sadarbosies ar Eiropas parlamentu, Eiropas Savienības valstīm un citām interesētajām personām. Nesen Eiropas komisija nāca klajā arī ar jaunu pieeju, kas palīdzēs Eiropas Savienības valstīm panākt, ka skrīninga programmās piedalās vairāk cilvēku. Mērķis ir līdz 2025. gadam panākt, ka krūts, dzemdes kakla un kolorektālā vēža skrīnings tie piedāvās 90% iedzīvotāji, kas pieder pie šāda skrīninga mērķgrupām. Atkarībā no turpmākiem pētījumiem, būtu jāuzsver iespēju veikt skrīningu arī attiecībā uz prostatas, plaušu un kuņģa vēzi. 2020. gada